I per tant pot tenir res ignorado, i les havia dit no l'ogurado, quan un país em cae esbercat, tanto la piazza. Mi mette a cantar.